¿La alegría? La alegría es la vida. El olor de las fábricas de cartró, las coquetes amb mel son alegría. El momento en que te fiques allí, escoltar una canción que no esperabas, el billete oblidat a la butxaca d'un pantaló. Alegría es vore com l'homenet vermell del semàfor passa a verd i ella avança des de l'altre costat del carrer. L'alegria és violeta. Alegria és la música, l'abraçada necessària i ferma d'un amic. Conduir de nit, sense son. Alegria és recordar a la iaia fent-me pa torrat amb oli i el primer mosset de la tomaca amb un pessic de sal. És allò que fa el món millor. Està clar que l'alegria és menjar. L'alegria. L'alegria és la vida.

0: Zintzilik Irratia.
1: Para tu comunidad.
2: Resistencia cultural.
3: En la FM 100.
4: Bona nit. Música de l'Horta i música urbana. Música rebel. És música per a ballar en el cap i per a escoltar en els peus. És la música del combat. És la música de qui sap.